0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la Cadena SER.
1: Radio Castellón. Cadena SER. Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: A veces heredar un piso es heredar un problema. Gastos que no esperabas, decisiones que nadie quiere tomar, familia que se complica. En Best House lo hemos visto mil veces y lo hemos resuelto mil veces. Llámanos antes de que el problema crezca. Hablamos todos los idiomas, hasta el familiar. Best House en Ronda Mijares 45, Castellón.
3: La tertulia de Radio Castellón. El análisis de la actualidad en el 1521 de la onda media, en el 91.2 de la frecuencia modulada y en radiocastellón.com.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar de varios municipios y vamos a comenzar hablando del municipio de Betxí porque tenemos con nosotros a Carla Nebot, ella es la alcaldesa de Betxí. Hola, Carla, ¿qué tal?
5: Hola, bona vesprà.
4: Molt bona vesprà perquè tenim moltíssimes activitats al municipi que ja estan actives, festes que estan molt propet també, i anem a parlar d'una miqueta, no?, de tota aquesta vida, no?, que plena, en aquest cas, el municipi de Betxí, en aquest estiu, aquest mes de juliol i també d'agost. I tenim ara mateix, jo pense que en esta calor, esa piscina oberta...
5: Ai, sí, que tants agraïs.
4: Totalment, que tants agraïs esa piscina municipal de la localitat. Sí. I a més també teniu activitats esportives, no?, com pàdel, futbol, campus actius, també, i ses escoletes que ajuden a la conciliació familiar. A on vols que ens centrem una miqueta primer? Perquè tenim tantíssimes coses.
5: Podem començar en el que tenim ara actiu, si vols, el tema d'esports de i les escoletes. Pues ara mateix ja tenim... s'està disputant ara mateix el torneig de pàdel, que la veritat és que està funcionant molt, molt, molt bé. Any rere any hi ha dos xics involucrats del poble en una associació que tiren endavant amb l'ajuda de l'Ajuntament i la veritat és que està venint gent de tota la província i se torneix de pàdel. Hi ha premis, jo no sabia que hi havia premis tan golosos, tan econòmicament com premis de raquetes de pàdel, de coses esportives. La veritat és que està anant molt bé i juntament, mentre està jugant el pàdel, tenim també... el campionat del torneig de futbol que organitzen els Quintos, també per a treure diners per a les festes dels Quintos.
4: O sigui, que estan ahí també gaudint, no?, també d'aquest esport, del futbol també en plena setmana del Mundial, podem dir, per a més agafar diners com no per a aquestes festes.
5: Sí.
4: Festes de l'agost, que tampoc queda res per a això.
5: No tenim, ja no tenim res. Comencen el 14 d'agost, divendres, si no m'equivoco, sí, 14 d'agost, el 15 que és la festivitat, i ja les tenen quasi, al 100% engestides, els Quintos. Són unes festes que sabem que a ells es costa molt treballar, es costa molt treure diners, cada vegada costa més i més, per això que la gent col·labore, però bueno, la gent de Betxí segueix comportant molt bé, els ajuda molt, i enguany, a més, ben encarregadetes. Portem una setmana molt, molt, molt completa, aquests Quintos d'enguany.
4: O sigui, que tenim unes festes molt, molt completes, entenc que hi haurà musiqueta...
5: Hi ha música, hi ha bous, hi ha tardeus també, que això a la gent els agrada molt, faran també la clotxinà, faran moltes activitats, moltes coses, per a aquesta gent que... Perquè hi ha molta gent que se queda aquesta setmana en el poble, no?, per a disfrutar de les festes dels Quintos, i sinó que no on hi haurà, cap dia que no facin res.
4: I a més, podem dir que són unes festes que estan pegadetes a les festes de setembre, o sigui, que teniu una setmana per a recuperar-vos.
5: Quasi, perquè només finalitzaran la primera de setembre. Nosaltres ja comencem en el que són les festes patronals, amb el circuit de teatre del bagatge, que ja s'ha consolidat com una fita molt important per al municipi de Betxí. El Bagatge és un festival de teatre, circ i dansa al carrer que es fa per moltes zones del poble, per places, dins l'auditori, pel carrer. la gent pensa que es llevan per a xiquets i no estan sols per a xiquets, sinó és per a xiquets, famílies, més adults, és per a tot el públic i la veritat és que i se cap de setmana ve moltíssima gent de fora que ja coneix aquest bagatge i l'esperem com tots els anys amb moltes ganes perquè tots els anys es porten novetats, espectacles que la veritat és que no deixen indiferent a ningú i després ja el cap de setmana següent tenim la gala de l'esport local i comencem la setmana cultural. Uh-huh. Ai, sinó que... I després ja enganxem a les festes. O sigui que sí, crec que tenim un cap de setmana per a descansar entre les festes d'agost i les festes de, diguem, de setembre, perquè nosaltres no comencem la setmana tradicionalment, sinó que abans, com t'he comentat, tenim la setmana cultural i tenim també pues, el bagatge. Així que, a veure si comencem des d'aquest cap de setmana, ja que tenim actes, amb una programació, la veritat és que per a no avorrir-se quasi ningú cap de setmana.
4: No, la veritat és que no hi ha temps per a avorrir-se a casa. I m'agrada molt també la qüestió, no?, de abans d'aquesta setmana de festa, no?, moltes vegades quan pensem en les festes de les pobles, a soles moltes persones pensen en la festa, en la nit, en esos tardeos, també, no?, en alguna tradició, com no, però de vegades deixem de costat, no?, pensar que hi ha moltíssims actes culturals que són part de l'oci també de la festa per a tota la família i crec que és una aposta molt xula, molt bonica i que tenim, bueno, artistes de Déu així a la província de Castelló i que venen així també a la província i que tenim oportunitats úniques de vegades.
5: Ai, sí, és, i molta gent, com tu dius, ho desconeix. Se pensa que, per exemple, pues, com en molts pobles, no?, que tenim la setmana de festes, de bous, orquestes, el típic, el dia de paelles que tenim a Betxí, el dia de la carn de bou, però no, és que en Betxí la setmana d'abans ja comencem això, en la gala de l'esport, que és un acte molt important ja també, perquè tenim deportistes locals molt importants que han guanyat premis, que han sigut galardonats tant a nivell nacional com internacional, que la gent desconeix, no?, que tenim grans deportistes al poble i tenim actuacions, com tu dius, pues, actuacions de tota la vida, però que són molt importants, crec jo, com la rondalla, aquesta rondalla que va pels carrers del poble, fa les serenates, no?, pels carrers del poble tradicionalment, que és molt bonic. Uh-huh. Tenim també el teatre, que es fa del grup de teatre Artive de Betxí. Tenim també un dia que fem pues, la pel·lícula del càncer per a recaudar diners també per l'Associació del Càncer de Castelló. Pues, són certes activitats que pareix que no estiguen lligades a les festes, però que a l'involucrar-les la setmana d'abans se lleguen a muntó i fa que el poble ja estiga viu. I com te dic, i no ja va ni sa setmana, sinó inclús l'anterior ja amb el cap de setmana del bagatge. Per tant, per a nosaltres és molt important, no?, eixa setmana cultural. Crec que sense la setmana cultural tampoc existiria, no?, eixa setmana gran de festes.
4: Totalment, és la prèvia i és molt, molt, molt important. I a més, parlaves també d'activitats que tindran lloc aquesta mateixa setmana. Ai, l'observació llunar des de Sant Antoni, per exemple, i també, bueno, aquestes visites guiades pel Palau Castell.
5: Sí, per això vos diria que tenim, crec que ho tenim ja tot complet, perquè la veritat que menys un cap de setmana o dos es tenim ja tots, hasta festes, passant festes de setembre, es tenim plens. Sí, aquest dijous tenim, dijous i dissabte per la nit, tenim l'observació llunar a la muntanyeta de Sant Antoni a partir de les 10 de la nit. L'any passat ja vam fer aquesta activitat a la plaça i va anar moltíssima gent. És curiós, és bonic, és apropar-nos també un poc més a la part més de espacial, no?, de la ciència, que jo també diria, no?, de que t'expliquen un poc aquesta cara de la lluna, t'expliquen un poc...
4: Que bonic.
5: És molt bonic, la veritat és que sí, jo l'any passat vaig estar i va ser... descobrir coses que la gent del dia a dia no coneixem, no? Dius, vaig observar la lluna i ja està. No, t'explica moltes coses i enguany s'ha decidit que tant el dijous o aquest dijous com el dissabte 25 siguen a la muntanya de Sant Antoni, que a més bé, no ho tindrem encara el mirador acabat, però el tenim ahí ja molt avançat, així que encara serà més bonic i més espectacular. I després, el divendres 24, tenim a partir de les 10 de la nit visites guiades nocturnes al Palau Castell, perquè molta gent el coneix també de dia, però és que per la nit jo soc més fan de veure el Palau per la nit, perquè té unes llums, té una il·luminació molt adequada al Palau i té un encant per la nit en la il·luminació que és fascinant. Si ja és bonic de per si, perquè tot el món que hi va a veure el diu que és preciós, pues puc dir que per la nit té un encant encara més bonic, que per cert queden molt poquetes entrades i es poden adquirir a la web de l'Ajuntament a entrades.betxí.es. En queden molt, molt, molt poquetes, perquè la veritat és que se sol plenar sempre les visites guiades al Palau. I així en aquest cap de setmana ja el tenim quasi, quasi ple, com aquell que diu.
4: I abans d'anar-nos, abans d'acomiadar-nos, m'agradaria també preguntar-te per Eise Concert de Aitor, ese xiquet que està a la Voz Kids, a ese programa.
5: Aixina és, tenim, pues, a part de que tenim deportistes locals que us he dit abans, pues, que són la veritat que n'hi ha que descobrir-los, pues, tenim també un xiquet que canta molt bé, que és Aitor, que el dijous 30 de juliol a les 10 de la nit farà un concert a la plaça Manuel Escobedo. Va intentar entrar l'any passat a la Voz Kids, se va quedar fora i enguany ha entrat a l'equip de Durne. Ara mateix ja no està, ja no ha arribat a la final, però bueno, pues estem molt orgullosos d'ell, de tots els veïns i les veïnes de Betxí. I el dijous 30 pues, farà un xicotet concert, no?, a la plaça Manuel Escobedo, pues, per a tots els veïns i les veïnes de Betxí, sinó que ja t'he dit que tenim carregat l'agenda aquest estiu a Betxí.
4: O sigui que no falta de res, tenim a aquest xiquet que estarà també vivint ara mateix un moment meravellós de
5: la seva
4: curteta vida.
5: Sí, molt bonic. Molt bonic, està disfrutant molt i nosaltres que ens alegrem, perquè a més és un xiquet que, bueno, que tot el món coneix en el poble, no?, que se l'estima molt, perquè té, jo sempre dic que Aitor té un molt de salero, allà on va, també pues, encandila tot el món, així que també amb moltes ganes d'escoltar-lo, no?, i d'escoltar-lo en el seu poble i que se pugui lluir davant dels seus veïns i veïnes, i jo sé que farà una actuació magnífica.
4: Pues qué bonico, tot el que ens contes, tenim esport, tenim cultura, tenim ciència, tenim música, tenim festa a l'agost, festa a setembre, o sigui que no ens falta res de res a la localitat de Betxí, i a més també, com bé dèiem, en esta calor, esa piscina municipal oberta, aquestes escoletes, i aquest campus jove, que també veus que cada vegada s'estan apuntant més gent.
5: Van començar l'any passat en el campus jove. Es van apuntar uns 8 o 9 xiquets i enguany ja en portem 7 o 17, crec que estaven apuntats, no sé si al final, perquè com va per quincenes, n'hi ha quinzenes que n'hi ha més o n'hi ha, però que ha triomfat molt i tenim que dir que han respost molt bé els joves del poble, fins a 16 anys. Des d'estreig a 16, i aquestes edats més complicades que també els pares treballen, tampoc són adults per anar-se'n fora, no així poden estar en casa tot el dia parats, per tant, vam fer aquesta proposta l'any passat, va funcionar, i enguany molt més que contents, perquè a més tenim dos monitors, que l'any passat no vam tindre monitors, estava la tècnica de joventut, enguany tenim dos monitors, entonces, pues, això fa que hagi crescut aquest volum de xiquets, estan encantats i que siguin activitats pues, més acorde pues, per aquestes edats, no? Adolescents, diguem, que moltes vegades per a ells l'oferta es queda curteta, no? En tots els llocs. Són aquests interpàs d'edats que ja no són xiquets i no són adults del tot, així que molt contents amb aquesta resposta al segon any del campus jove.
4: Sí, és adolescència complicada que bé, mira, han agafat com no este campus. Pues Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, moltíssimes gràcies per resumir-nos, no?, ràpidament tot el que tenim a la localitat actiu i per activar encara. Moltíssimes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: I com dèiem, que estàvem parlant de més municipis, també tenim al telèfon a Jaime Manuel Martínez, que ell és l'alcalde de Les Usares. Hola, Jaime, què tal?
6: Bon dia.
4: Bueno, m'agradaria que ens contares també com esteu preparant aquestes festes a agost, perquè vosaltres el teniu ja d'allà la primera setmana.
6: Sí, estem ja en els últims retocs. Estem ja, diguem, la programació la tenim tancada, però ja estem ahí, que el dia 31 pues ja es comencen les festes fins al dia 9 d'agost, el 31 de juliol al 9 d'agost. Estem la setmana que ve ja tenim el coet.
4: Ja esteu començant en aquestes festes patronals en honor al Salvador, no?, i al Cristo de l'Agonia, una celebració que podem dir que té de tot també, té actuacions musicals, culturals, religioses, esportives, més o menys que destacaríem del que ens espera aquesta setmana a les Useres, per a poder dir que així la gent s'anime.
6: Sí, el dia 31, enguany, tornem a llevar dames i reines i se farà l'acte de proclamació de la reina. És un acte on participa molta gent i la joventut del poble, i es comencen, diguem, les festes. Ja el dissabte Pues ja es comencen lo de bous, el xupinazo, el matí farem, i ja n'hi ha activitats, ja vaig dir que és i per tots, i ja es comencen bous i ball, i no és normal. I els bous duraran fins al dimarts, el dia 4. Uh-huh. Vale? A part, tots els dies n'hi ha més activitats, a part dels bous, i per a mi, per supost, n'hi ha música, n'hi ha ball, n'hi ha un sopar de sobaquillo en què ajuntem tots els anys per 7.000 persones de Cardebou. I després ja el dimecres dia 5 és un dia també molt especial perquè fem el dia de les paelles i està agarrant molt d'auge i molta participació perquè a partir de les 6 de vesprà o les 5 de vesprà es comença ja tot de tardeu en actuacions de diversos grups, de diversos llocs de música, fins que la gent se canse i és com mai bunyi, que se crea una festa molt bona, molt bona, i que cada any va a més en les festes. I després també el dia 6 ja és el patró, el dia 6 és el patró.
4: Dia gran.
6: Hi ha diverses activitats, en Espanya partides de pilota a nivell professional, i per la nit ja també ball i festa, i ball i frases. Després del divendres dia 7, que és també un dia molt gran, que després de la vesprà, que se farà professor, pues hi ha l'actuació del grup de danses del poble, on ballen tots els balls tradicionals del poble, en la plaça Major, i després ja per la nit hi ha també un bou, i després ja, especialment calla, perquè hi ha actuació d'un concert, d'enguany portem a Pur Relajo, que és un grup que molt de música festa, que t'ho ve molt bé. I després hi ha Remember també, molta festa.
4: Molta festa.
6: I després també el que volia recalcar és que el dissabte ja tornen els bous l'altra vegada, fem un par de dos dies, tornen també dos dies de bous, que és dissabte i diumenge, per la nit també hi ha actuacions, i que acabi tot en el diumenge en un ball d'un tardeo en el que se doni a tota la gent del poble per acabar les festes també, cervesa gratis a tots els que participen. I totes les activitats que fem per a la nit, totes són gratuïtes. O sigui, les activitats que fem totes són d'entrada lliure, per la qual cosa n'hi ha prou d'ambient i se crea molt bon rotllo. El que ve a les festes segur que repetir perquè segur que disfrutarà.
4: Que ho passarà bé segur, perquè em deies que hi ha bous, hi ha pilota com a esport, hi ha grup de dansa com a cultura, tenim el dia de les paelles com a gastronomia, festa i música, has dit que vamos, no pararà cap dia de la setmana, o sigui que tenim un muntó de coses, i parlant de gastronomia també podem dir que podem aprofitar per gaudir d'un vi de les Useres, no? Ja que estem per la zona.
6: Sí, segur, perquè sí, pues, com ja sabeu, tenim així diverses bodegues que fan bon vi. Se pot trobar el vi del poble, que segur que a on se vagi a menjar o a dinar, el tenen tot, el bas tenen el vi del poble.
4: A més, estem a poques setmanes, no?, de la verena oficialment, així que podem gaudir.
6: Sí, estem ja a prova al setembre, normalment la primera setmana de setembre o segona, ja és d'or verema i que estarem ahí en Palmarem, acabem les festes, recuperarem un poc, i mos preparem per a veure més, sí.
4: Clar que sí, pues hi ha que recuperar una miqueta, no?, després de tanta festa, que jo crec que molta gent intentarà apropar-se a les Useres, perquè la veritat és que està molt bé preparat, del 31 de juliol al 9 d'agost, és la primera setmana que podem anar, en aquest cas, anava a dir pujar des de Castelló, però podem anar des de qualsevol punt de la província a les Useres. Moltíssimes gràcies a l'alcalde Jaime Manuel Martínez per estar amb nosaltres. Gràcies.
6: Pues gracias a vosotros. Gracias.